0: Il di der RTL.
1: Il tema stil G, oz con Live Caduff. Buonasera. In tras l'onda da Calira cresce il prigel da Fiuk. In certas parts del Grigiun vala da pi oz da miez G in scumon absolut da fa Fiuk. Quel vala il val del Rhein da Quira, la Portenza, il Scanvec, la Surselva, la Montagna da Schons e la Tumliasca. Quai l'uffici d'aula e prigels de natira decidiu et avertiu che altres regiuns savessen su andà ils proxims gis. Els territoris per Tucai aisi pias comandau da fa Fiuk e liber. Auter che els territoris habitai, leo valen las prescriptions de las vischneuncas. La moda de viver dils pievels viagions ai restringida in Svizra. Plazzas da fermà, meunken. Quai muss ein nief rapport de la Fundazion Futur per ils viagions Schweizers. Danor quel segge mo curante per cien de las plazzas necessarias construides. El Grigiun meunke il plaz cunzun la Val del Rhein. Leo truvasi danor la Fundazion plaz supplementar per an tut curante cun rulottas. La Fundazion pretende per quai da pli engagi de la Confederazion cantuns e vischneuncas. Da pli puots per amfibis e da pli praus con differentes flures per insects de tutte sorts. Avoni non ha il canton anciat a realizar la strategia de biodiversitat ad agi già se viu lanciar 26 de las 28 maseras planizadas. Qua il canton comunicau a sa muassa fitch contents. Els costs seggen actualmein el rom budgetau de 41 milions francs. Lanciau vevens la strategia per savessegerà ina biodiversitat reha e resistenta e per las proximas generaziuns, quai envesta alla midada del clima. Tom Perotz ad ina biala sera.
0: La saira der RTL. Cun semper verz. Hits. Escovridas. Música non-stop.